0: que cobran vida los mejores arroces, pescados y carnes a la brasa de Ibiza de lunes a domingo al caer la noche. Un paseo marítimo lleno de luz. Un lugar, Sant Antoni de Portmany, y una promesa, Villa Mercedes, tu casa de la playa en el puerto, donde podrás tomar algo con tus amigos, picotear y celebrar cualquier evento con los mejores productos locales y la máxima calidad en cada detalle. Villa Mercedes, tu casa de playa en Ibiza.
1: La ciutat d'Eivissa celebra les seves festes de la Terra 2026. Avui dissabte 8 d'agost, festivitat de Sant Ciríac, missa a la catedral, homenatge a Guillem de Montgrí, concert i ball tradicional. Des de les 6 de la tarda, en els Puig dels Molins, sabaranada popular amb jocs, activitats infantils, paella i xindri. A les 8, partit amistós entre la SD Eivissa i la U d'Eivissa a l'estadi de Can Misses. I des de les 9 de la nit, al Parc Reina Sofia, concert d'Endèmics i És també la C per donar pas a mitjanit al gran castell de focs artificials al port d'Eivissa. Vine i gaudeix de les festes de la Terra. Consulta el programa complet a eivissa.es. Molts anys i bons a Eivissa.

0: necesitas hoy.
1: En tienda web y app.
2: Onda Cero Ibiza y Formentera. 96.0.
3: Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
4: Si tu casa es un reflejo de tu personalidad, ¿por qué la decoras con muebles que no son de tu estilo? Encuentra el tuyo en los Baleares Shopping Days de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% de toda tu compra. Solo esta semana. En Ibiza, carretera de San Juan, kilómetro 2. Muebles La Fábrica. Lo que nos hace únicos es ser distintos.
5: Y ahora, con horario ininterrumpido de 9:30 a 8 de la tarde, de lunes a viernes y los sábados de 9:30 a 1:30. Más información en muebleslafabrica.com.
6: Un any més, Sant Llorenç es vesteix de festa per honorar seu patró i omplir els seus carrers d'alegria, tradició i germanor. Missa Calor atura en aquesta comissió de festes que ha preparat un programa ple d'activitats per totes les edats. Com a alcaldessa i en nom de tota la corporació municipal, vull felicitar de tot cor en els veïns i veïnes de Sant Llorenç. Molts anys i bons!
7: Yo creo que hubo conexión. Me dijo que me escribiría cuando llegara a casa.
8: Pues han pasado 3 días.
7: Bueno, tal vez apuntó mal mi número. No sé.
9: En Onda Cero te contamos lo que quieres oír y lo que no, para que te informes desde la pluralidad, la objetividad y el rigor. Onda Cero, tu radio.
10: Onda Cero Ibiza y Formentera. 96.0.

0: i omplir els seus carrers d'alegria, tradició i germanor. Ni sa calor aturen aquesta comissió de festes que ha preparat un programa ple d'activitats per totes les edats. Com a alcaldessa i en nom de tota sa corporació municipal, vull felicitar de tot cor en els veïns i veïnes de Sant Llorenç. Molts anys i bons!
1: Viajar acompañado suena así.
2: Falta mucho. Oye, ¿qué te has pasado la salida? Sube el aire, porfa.
1: Aunque puestos a elegir compañía, puedes elegir la nuestra. Porque la radio no protesta, no critica, no toca el aire acondicionado. Onda Cero solo te informa y te entretiene para que el camino se te haga más corto. Eso sí que es buena compañía. Onda Cero, tu radio.
3: La terraza de Onda Cero, con Javier Ruiz.